0: Pues todo un clásico hoy para comenzar nuestro espacio, nuestra tertulia de cada miércoles, con voz cavernosa, pero es la tertulia, es lo que tenemos ahora mismo, no hay más, es lo que tiene la faringitis. Bien, vamos a comenzar como siempre saludando a nuestros invitados, nuestros analistas políticos. Elena López, del Partido Socialista, bienvenida.
1: Muchas gracias, buen día.
0: Jacobo Varela, del Partido Popular, bienvenido.
2: Hola, usted.
0: Y bueno, ya sabéis que ha habido otra más, por desgracia, confrontación entre el gobierno central y el gobierno balear por la política migratoria. Recientemente la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llegaba a calificar de racista la negativa del Ejecutivo de Marga Provenç a aceptar el reparto de menores migrantes. Y el Ejecutivo balear rechazaba estas acusaciones y defendía que sus críticas responden a la falta de recursos y a la presión que soportan los servicios públicos de las islas. Nosotros hablamos con el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, que, bueno, prácticamente casi hacía un llamamiento a través de los medios de la situación que tenían y de ese llamamiento, ¿no?, ese grito a delegación de gobierno. Escuchamos a Óscar Portas.
3: A dia d'avui en tenim 182. Fa un mes havien arribat a Formentera durant tot el 25 113 menors. A dia d'avui ja són 99. Si fa un mes parlàvem de que es havia pujat un 25% l'arribada, ara per l'enviada està més per damunt del 52%. Les dades ens destrossen com a illa, com a institució i com a ajuda humanitària que puguem donar a aquestes persones, no podem.
0: Óscar Portas no recordava les quantitats que estan llegant de menors.
3: Fa un mes teníem 156 menors a càrrec. A dia d'avui en tenim 182. Fa un mes havien arribat a Formentera durant tot el 25 113 menors. A dia d'avui, a mitjan juny, ja són 99. Si fa un mes parlàvem de que es havia pujat un 25% l'arribada, ara per l'enviada està més per damunt del 52% aquestes arribades. O sigui, si comparam el 25 amb el 26, les dades ens destrossen com a illa, com a institució i com a ajuda humanitària que puguem donar a aquestes persones que venguen. No podem.
0: Una situación que era contestada por el delegado de gobierno, Alfonso Rodríguez.
4: Yo comprendo la presión que tienen de menores que puedan llegar, pero es una responsabilidad que conocen que es suya desde hace años, y así como el gobierno del Estado ha intentado poner en marcha instalaciones que permitan una atención mucho más humanitaria, yo creo que los demás también deben hacerlo. En cualquiera de los casos, quiero aclarar que yo hablé personalmente con la vicepresidenta del gobierno, habló la directora insular con el Consejo Insular de Formentera, y les aclaramos la instalación del puerto de la Sabina es una instalación pequeña, que es una instalación de custodia policial. Ahí la Guardia Civil custodia a los migrantes que llegan porque están detenidos hasta que pasan en el puerto de Ibiza ese control de Policía Nacional que les hace el expediente administrativo que les pone en situación irregular pero en situación de libertad. Pero de momento en Formentera están en custodia policial. Por lo tanto, esa pequeña instalación que tenemos en Formentera no es el sitio adecuado y oportuno para poder acoger a menores, y así se les trasladó. Pero no solo se le dimos esa explicación, es que le dimos también la posibilidad de que pudiera trasladar a esos menores a una carpa que tenemos en el puerto de Ibiza, que está atendida por el servicio de Cruz Roja y donde les ofrecíamos cobijo de manera extraordinaria, de manera puntual, porque tampoco es competencia del Estado, pero sí con el afán de colaborar. Pero eso no lo dijo el presidente del Consejo de Formentera. Y yo me pregunto por qué no lo dijo, porque ya estamos un poco cansados de buscar la confrontación absolutamente en todo. Llevamos años pidiendo colaboración y cooperación y en eso estamos.
0: Elena, és un esforç de tots o cada algú es tira una mica pel
1: home,
0: seu cantó?
1: Jo crec que la situació és ja prou tensa i preocupant, i parlant sobretot de menors, que òbviament que és un esforç de tots, però jo crec que el delegat del govern ho ha explicat molt bé. Ha explicat l'esforç que s'està fent des del govern d'Espanya sense ser l'Estat és responsable en matèria de menors, perquè l'Estat en competències per a menors migrants és el Consell Insular de Formentera, el Consell Insular d'Eivissa, però independentment d'això, jo crec que en Alfonso Rodríguez ho ha explicat claríssimament quin esforç s'està fent des del govern d'Espanya i quines polítiques està fent el Partit Popular en aquesta matèria. És a dir, el Partit Popular no és que no accepti els sous que li venen de l'Estat, és que ni siquiera s'asseu en taules de negociació per veure quines dotacions econòmiques se li poden donar, és a dir, directament rebutja seure a negociar, algo que jo crec que no és de rebut, i menys parlant d'una situació de migrants com és en aquest sentit. per part del govern d'Espanya jo crec que hi ha una voluntat màxima de participar en aquest sentit, i s'ha demostrat fent inversions no tan sols a Formentera sinó també a Eivissa, salvament marítim, infraestructures. Hem de deixar clar, perquè se vol generar molta confusió en aquest tema, que els migrants que arriben en patera, directament els majors d'edat se'n van en menys de 24 hores cap a la península, no queden aquí, i els menors són tutela per llei dels consells insulars, tant d'Eivissa com els de Formentera. Si ells consideren que no estan suficientment dotats, que necessiten més ajuda, per què ni siquiera seuen a parlar? Per què rebutgen sempre aquesta ajuda, com ha expressat el delegat del govern? No? Per què compten només una part de la història? I després, una reflexió molt potent que jo crec que hem de tenir tots en compte, que va vinculada a la part humanitària. No? Mos molesten, quins immigrants mos molesten? Els pobres, els que venen en patera. La majoria dels immigrants que arriben a les nostres illes entren per via a l'aeroport. Aquestos ningú parla. Aquestos a ningú els molesta. Que tenen sous no es molesten, ens molesten els que venen en patera. I una segona reflexió per acabar: si Formentera és capaç de donar, acollir a 30.000 turistes, Formentera no és capaç d'acollir com és ara a 13 menors, jo crec que és una reflexió que tots ens hem de fer, no? I qui vol tensar la corda en aquest sentit, jo crec que ho fa amb molt mala intenció, perquè en temes de menors no hauríem de tensar, hauríem de seure qui sigui, del color polític que sigui, anar a totes les taules, anar a totes les comissions i intentar tenir la major ajuda per totes bandes. Jo no veig el Partit Popular demanant sous en el govern d'Anna Marga Proens, tot és culpa del govern d'Espanya, quan realment qui li ha transferit les competències en aquesta matèria és el govern balear. Si no les volen, que les retornin. Això nosaltres li demanem a Vicent Marí constantment. Si vostè no és capaç, si no les vol, retorna-les. O demani a qui realment no li està ajudant, que és el govern balear de la senyora Proens.
0: Jacobo, una primera aterrada.
2: Sí, bueno, no sé ni por dónde empezar. Lo que está claro es que Ibiza y Baleares se han convertido en una de las principales entradas de inmigración irregular del Mediterráneo. Elena nos dice que nosotros nos molestan los inmigrantes pobres, no los ricos que entran por el aeropuerto. No, a nosotros no nos molesta ningún inmigrante, absolutamente ninguno. Lo que pasa es que los que entran con patera son irregulares. Entonces, el emigrante que llega aquí con sus papeles, con ganas de trabajar, con ganas de integrarse, es bien recibido. El que llega aquí para delinquir y para hacer sus maldades, oiga, pues se tiene que ir fuera. Partiendo de eso, la señora Rigo no tiene vergüenza al decir que la Comunidad Autónoma de Baleares somos racistas. Somos los más solidarios, y lo hemos demostrado, los más solidarios de toda España. El señor Rodríguez, el delegado del gobierno, por decirlo suave, él dice que el señor Óscar Portas, que la responsabilidad

0: 199 inmigrantes. 2025 llegaron 7.500 personas de manera irregular, sin contar los fallecidos, ¿eh? Los que llegan a las costas de Formentera, que esto también es muy humanitario por parte del PSOE. Nosotros pedimos refuerzo inmediato tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que se arreglen los sistemas de vigilancia, los SIVE en Formentera, que se despliegue el Frontex, cosa que si no se declara una ruta consolidada, el Frontex, que son los que controlan con aviones si las rutas vienen o no, tampoco pueden actuar. Y sobre todo, actuar en origen. Hay que decirles a estos señores, oiga, venir a las Baleares o venir a España no es la panacea. No es la panacea. Aquí hay que cumplir unas normas, las que han cumplido absolutamente todos los inmigrantes, tanto ricos como pobres, aunque la señora López me diga aquí que nosotros solo estamos a favor de los inmigrantes ricos. Nosotros estamos a favor de todo el inmigrante que venga aquí a contribuir a que acepte nuestra cultura, a que acepte nuestras costumbres. Es que yo no creo que sea tan difícil, y en una cosa sí que le voy a dar la razón. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de partidismos. Y oiga, me da igual, la señora Provenza ha puesto dinero aquí, ¿eh? La señora Provenza ha puesto dinero. Y nosotros no tenemos que sentarnos. Usted me dice, es que nosotros no nos sentamos a negociar. Pero si viene la señora Rigo, que es la ministra del ramo, y nos llama racistas, por favor, yo no tengo que negociar nada. Yo lo que le pido al gobierno de Sánchez es lo que sea su competencia, es que, oiga, ayúdenos, no podemos más. Se lo acaba de decir Óscar Porta, se lo dice Vicent Marí, se lo dice Llorens Galmés. Es verdad que todos son del Partido Popular, y esto es una cosa que les va a pesar ahora y dentro de 4 años, eso ya se lo digo. Pero, si lo dice todo el mundo, no tenemos medios, no tenemos dinero. Los consejos se están arruinando justamente por tener que hacer frente a los menores. Oiga, que yo no estoy en contra de los menores, pero es que no puedo. Y luego viene, como Canarias es socialista, oiga, vamos a repartir, que en Canarias tienen un montón, la ruta está cerrada. Como en Canarias hay un montón de inmigrantes, vamos a repartirlos por todas las comunidades. Nosotros no podemos asumir esta responsabilidad. Menos Cataluña, ¿eh? Eso sí. Cataluña ha dicho que no quiere, pero Cataluña, como necesitamos los votos para que el señor Sánchez y toda su cuadrilla sigan instalados en Moncloa, ahí no hacemos, ahí a ellos no les enviamos nada.
1: Elena.
2: Bé, jo crec que ha quedat amb evidència, com quasi sempre, els discursos del Partit Popular i en concret del senyor Varela, que diu que li molesta que li diguin racista, i el primer que ha dit que els menors i que els immigrants que arriben en patera venen a delinquir, no? O sigui, aquesta associació d'idees de gente que viene a delinquir, quan les dades de la delinqüència de les nostres illes diuen tot el contrari, en quant a qui són els delinqüents a les nostres illes, i ells la coneix, però voler enganyar la població, voler manipular aquestes dades en aquest sentit, ja diu molt, no? Que un no vulgui seure a una taula a negociar tot els sous,
0: si
2: també...
0: No,
2: això ha set a posteriori, Jacobo. No busqueu, no aneu de víctimes, no. Sempre a problemes que no sabeu resoldre. Aquests moviments que està havent d'immigrants és una pena, perquè no és un fet que estigui passant aquí, però el que sí que jo crec que és responsabilitat dels polítics és reconèixer que són moviments i que passen per les illes de pas. Les nostres illes no es queda la gent que venen en pasteres. Tu li pots preguntar a qualsevol ciutadà d'esquerrer si ha vist algun immigrant que ve en pasteres i et diran que no. Per què? Perquè no estan a la nostra illa, ni estan a Formentera.
0: Com els identifiques? Com els identifiques? Si venen en patera o no?
2: Perquè se'n van d'aquí. Perquè el senyor Varela ell mateix s'ha delatat. Se posen a unes carpes, a unes infraestructures que, per cert, les ha millorat el govern d'Espanya, no les ha millorat ni el govern balear ni el Consell Insular. Se posen en aquestes carpes i en menys de 24 hores estan a la península, els majors. Els menors, la competència, torno a dir, és dels consells insulars, que ens pot agradar més o menys, que ens pot sobrecarregar pressupostàriament. És una evidència, si nosaltres no ho estem negant, que és una sobrecàrrega que ens ha vengut. Però el que no podem és traslladar aquest fet a que el govern d'Espanya no ens ajuda. No, senyor, anem a afrontar-ho de cara. Què està fent el govern balear? Què estan fent els consells? De quina manera podem millorar que aquesta gent que està aquí de pas tingui una millor qualitat? El govern d'Espanya ho està fent. Què podem fer amb aquests menors? anem a tratar-los de delinqüents? En sèrio, no és la primera volta que diuen això. El president Vicent Mariu ho ha dit a un plenari. Delinqüentes que vienen a aprovechar-se del nostre sistema. Estan parlant de menors, per l'amor de Déu. És que jo crec que la Fiscalia de Menors hauria d'actuar

0: Fosc i així ha estat, he hagut d'aprofitar l'oportunitat i mirar per jo i l'egoista.
1: Por último, en la tercera balear, el Inter Ibiza podría denunciar a la Sociedad Deportiva Ibiza por el fichaje de Toni Riera.
2: Onda Cero Illes Balears.